els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record, i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria, i ens feien petons, al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu, que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps, per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

meves, les meves cançons.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Let's go, girls.

0: catalanismo, como todos los nacionalismos, se basan en la manipulación de la historia.
1: Jordi, aquest platillo d'avui, sobretot, necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh?

micròfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic, el crepitar del sufragit trenca el silenci, que s'apagui el món, que la poesia comenci.

0: sexy bitch.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Heights. Ooh, baby, I love your way. Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
3: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fugots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fugots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat, el passat divendres, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va anunciar la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
2: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres, i he parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
1: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabaran el temps previst, un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, del personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. També avui comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns fins a divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams: el carrer Barcelonès, entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i inicial del carrer Cerdanya, i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines d'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping El Pasqualet asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldàrium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Gelmà, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la Regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuran reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller, certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba al municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada marcada per la variabilitat. Al matí començarà amb intervals de núvols i algunes clarianes, però a partir del migdia la nuvolositat augmentarà i durant la tarda es poden esperar ruixats i tempestes que poden ser localment intenses, especialment entre les 2 i les 5 de la tarda. Les temperatures es mouran entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima, amb un ambient càlid però una mica més suportable al final del dia gràcies a les precipitacions. El vent bufarà fluix al matí, però girarà i s'intensificarà lleugerament durant la tarda, coincidint amb l'arribada de les tempestes. De cara a demà es preveu una millora progressiva amb més estones de sol, desaparició de les precipitacions i temperatures que es mantindran al voltant dels 30 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Yeah, right.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat, el passat divendres, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va anunciar la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
2: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres, i he parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
1: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabaran el temps previst, un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. També avui comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns fins a divendres 31 de juliol els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès, entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal. També en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines d'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping El Pasqualet asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldàrium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Germà, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuran reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller, certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba al municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada marcada per la variabilitat. Al matí començarà amb intervals de núvols i algunes clarianes, però a partir del migdia la nuvolositat augmentarà i durant la tarda es poden esperar ruixats i tempestes que poden ser localment intenses, especialment entre les 2 i les 5 de la tarda. Les temperatures es mouran entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima, amb un ambient càlid però una mica més suportable al final del dia gràcies a les precipitacions. El vent bufarà fluix al matí, però girarà i s'intensificarà lleugerament durant la tarda, coincidint amb l'arribada de les tempestes. De cara a demà es preveu una millora progressiva amb més estones de sol, desaparició de les precipitacions i temperatures que es mantindran al voltant dels 30 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui es reobre l'estació d'autobusos. Durant la presentació de la variant de Sentmenat, el passat divendres, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va anunciar la reobertura de l'estació d'autobusos de Caldes.
2: Informar-vos que aquesta estació d'autobusos entrarà en funcionament, no acabada del tot, però dilluns que ve. Avui s'han acabat les obres, i he parlat ara amb l'encarregat, donarà les claus a Segalers, diguem, s'han millorat ja les marquesines, s'ha fet l'asfaltat i la millora del terra, ara es pot maniobrar bé, diguem, cosa que no es podia fer abans, i falten encara alguns temes de senyalitzacions, de plaques fotovoltaiques i aquesta marquesina d'aquí, que es farà durant el mes d'agost, setembre, d'acord? Però l'estació es reprèn el seu funcionament dilluns.
1: Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabaran el temps previst, un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa de l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. També avui comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns fins a divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams: el carrer Barcelonès, entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i inicial del carrer Cerdanya, i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines d'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. L'ocupació turística a Caldes aquest estiu fregarà el 100%. De fet, en alguns casos s'haurà de penjar el cartell de complet. Els establiments turístics com el Termes Victòria, el Balneari Broquetes o el càmping El Pasqualet asseguren que preveuen una bona arribada de turistes al llarg d'aquest estiu. Des de finals de maig han començat a notar un increment de les reserves i de l'arribada de turistes, però també destaquen que aquesta tendència s'ha vist afectada negativament per l'incendi de principis de juliol i la posterior cancel·lació de l'Escaldàrium. Així ho explica la regidora de Turisme, Carme Gelmà, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Caldes de Montbui consolida aquest estiu les bones xifres d'ocupació turística. El turisme familiar de proximitat continua sent el principal perfil de visitant, que valora el termalisme, l'oferta museística, el contacte amb la natura i els esdeveniments diversos, com ara el Festival Sonateca, que està tenint una gran acollida en aquesta segona edició. Les dades facilitades pels principals agents del sector confirmen la bona salut del turisme al municipi i apunten a la consolidació de Caldes com una destinació de referència. Tant els balnearis com el càmping mantenen aquest estiu uns nivells d'ocupació molt similars als de l'any passat.
1: Amb aquestes dades s'espera reforçar el turisme a la tardor per part de la regidoria de Turisme a través d'una nova campanya de promoció turística. Caldes és un dels 117 municipis que han presentat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% dels municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuran reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller, certificant així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba al municipi Calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada marcada per la variabilitat. El matí començarà amb intervals de núvols i algunes clarianes, però a partir del migdia la nuvolositat augmentarà i durant la tarda es poden esperar ruixats i tempestes que poden ser localment intenses, especialment entre les 2 i les 5 de la tarda. Les temperatures es mouran entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima, amb un ambient càlid però una mica més suportable al final del dia gràcies a les precipitacions. El vent bufarà fluix al matí, però girarà i s'intensificarà lleugerament durant la tarda, coincidint amb l'arribada de les tempestes. De cara a demà es preveu una millora progressiva amb més estones de sol, desaparició de les precipitacions i temperatures que es mantindran al voltant dels 30 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
4: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat, que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalés, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 8:45, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arribaran als 33 graus, mantenint un ambient calorós. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes.
2: La banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que fa... És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat, que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalés, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 9:45, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya, i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatina un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arriben en els 33 graus, mantenint un ambient calorós. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Surtin tots de les trinxeres del teatre de l'absurd. Ve el regal quan menys t'esperes. Veus que res està perdut. Veus que res està, veus que res.

tots de les cabòries, de la nòria i dels embuts, de neurosis, claustrofòbies, del rancor que han refotut. Del rancor, del rancor, del rancor tan refotut. Del rancor, del rancor, del rancor tan refotut.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què? Després tot això...

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ella, tot el meu suport.
0: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
3: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
0: Ho hem sabut fa uns minuts. 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
3: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
0: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
3: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Cultura de Tallets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
3: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
0: Serà la primera vegada que un directe dels de Tallets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
4: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
3: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
3: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
6: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
3: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
3: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
3: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
3: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, el final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, arribem a 3:15 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests 2 darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
3: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
10: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
9: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
11: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde Susana Pla ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem, però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys a Cunit aquest matí i un altre de 71 divendres a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va

0: i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
1: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
2: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la 9 de la Pobla de Montornès.
1: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
3: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
4: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns aparquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
3: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
1: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
2: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé en punt, un quart de tres de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
6: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
7: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixa la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
6: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
8: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les cepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
6: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
1: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
2: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
1: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de Mitjans de l'Hospitalet.
9: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
10: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 20

0: 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
1: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
2: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Que el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que a hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
3: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
2: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic, que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
3: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
2: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i 2 de malversació de patrimoni públic.
3: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular liderada per Azteuir reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
2: I la jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
3: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
2: Minuts, arribem a 2:15 de la tarda, moment per la cultura.
4: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai.
2: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
4: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
3: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
2: L'actuació que podreu seguir a partir d'1:15 de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. I és que avui és el dia central de les Santes Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana. Un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
6: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
5: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
2: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països, una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
7: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
8: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
9: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
7: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
2: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre a Tarragona Ràdio Teresa Ortega.
10: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa amb arrels gitanes, Cathy Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
11: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
10: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
2: 7 minuts i 2:15, de la cultura als esports. Ens porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
12: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en heptatló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
13: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
12: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
14: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Eurotapa i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
12: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a mallot groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
2: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de 3 de la tarda.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però ha donat tot el seu suport a la consellera.
6: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, i tot el meu suport.
4: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
7: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
4: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
7: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
4: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
7: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
4: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
7: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
4: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
7: Aquest és el balanç del programa Post-Infart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. saludable.
4: Cultura Detall actuen avui a les Santes de Mataró.
7: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
4: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
8: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
4: Revisió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista del dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
7: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprovables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
6: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
7: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
10: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
7: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
11: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no?
7: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
12: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
4: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
7: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
4: 8 minuts i arribem a punt a 3 quarts de 3 de la tarda, tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya. Un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
7: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó, Boix, Tibissa, Vandellós i Prades.
4: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijoan, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
14: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
13: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
4: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
7: Un home de 82 anys, a Cunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
4: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3 quarts de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
7: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
4: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
7: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
4: I atenció perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
15: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
4: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
16: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
17: i aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
16: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre de Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
4: I de Badalona a Barcelona, 2:03, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
7: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació, que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
5: Notícies en xarxa.
4: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
18: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
19: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixa la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
18: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
20: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
18: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
4: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
22: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos, i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
21: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
4: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
7: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
4: Més detalls, mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
23: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
24: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
23: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
4: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
0: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
4: Molt farcida aquest dilluns. Comencem amb Detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
0: Si necessitem poc, amb un vi natural o un vinya del mar. Mentre sigui a vosaltres, a mi m'és igual.
7: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
0: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
4: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana. Un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
2: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
1: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de Detallets, que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
4: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. A destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freake and the Perpetual Singers. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquest aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
8: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
25: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock blues tuareg.
3: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
4: 9 minuts ja arribem a l'estat. I el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
26: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cafi Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
6: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
26: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
4: Més propostes culturals al Festival Riu Avall arriba enguany a la cinquena edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
9: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la Pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
10: Tots, des de música antiga, també jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. És molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
9: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
4: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
11: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El premiat del Mal s'ha consolidat en només tres edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
4: I de la cultura ben farcida als esports. Porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
12: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques. I en octabló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente, ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
13: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui, que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
12: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
14: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
12: Tadej Pogačar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París, amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
4: Gràcies, Anna, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.
1: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
4: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
3: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat, que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalés, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 8:45, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arribaran als 33 graus, mantenint un ambient calorós. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. My love is what you
2: find. Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat, que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalés, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 9:15, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arribaran als 33 graus, mantenint un ambient calorós. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes.
2: La banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat, que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalers, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 9:45, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arriben en els 33 graus, mantenint un ambient calorós. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Ràdio Caldes.
0: La banda sonora d'aquest estiu.
5: Bueno, aquesta l'expansió... Sí, ara.

0: La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Que parli
0: la millor fórmula d'aquest estiu.
1: És més... La cosa que tu veig.

que... I vaig dir que no. I... I vaig dir que no. I el dia següent... Sí. Sí, he estudiat música, el que passa és que em van engrescar el projecte i ja veig els primers assajos, doncs vaig notar que em sentia.

la Palau també Joanet, però tu has cantat una cosa i la veritat és que ha sigut una cosa, perquè a part de ser una persona que encaixa amb els valors del grup, el tenim a prop i

0: Sí, sobre el... En català, eh, si us plau. Però... ha de practicar. Això
1: no contesta.
2: Bueno, no, no era...
3: Bueno, una mica...
4: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió
0: mateix,
5: de 20 milions d'euros per compactar divendres passat durant la visita a Caldes.
0: No, bueno,
5: el secretari
0: crec
5: de Mobilitat
0: com...
5: Infra.
0: O sigui, estem com, o sigui, està sent un procés com molt
6: orgànic, que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària.
0: Sí, com a grup, vols dir.
5: El projecte es completarà.
0: Jo crec que és que a més ara estem en un
5: procés
0: creatiu i crec que estem passant per diferents fases i també passant per Hotel Victòria i també per Montaferro.
5: L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí.
0: És una batalla.
5: Segons Segalers, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 8:45, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat.
0: Exacte.
5: Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arribaran als 33 graus, mantenint un ambient...
0: La veritat és que crec que el fet de no tenir un estil definit...
5: Més informació als butlletins horaris i a Ràdio Caldes.
0: És a dir, o sigui, nosaltres intentem que les cançons siguin diferents entre elles, que o sigui, sempre estigui tot articulat a través del missatge i el que volem transmetre, però a nivell musical que no cada nou encasilla també molt mateix. Per això que anem...
4: Estàs escoltant Ràdio Caldes.
0: Entre dic, anirem... 107. Podré veure què passem bé. Rock més clàssic, fins a una mica de tralla més metalera, fins a moments més d'esca on el públic podrà ballar aixecant els genolls fins que s'ha de dir
4: la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Vull dir que al final és això, volem tenir un estil variat, no? I
4: la millor fórmula d'aquest estil.
0: No volem sentir-nos d'estil, sinó que no volem trobar diferents coses. O sigui que al final el nostre estil és un estil que barreja diferents estils. No sé si és una bona definició, però és el que volem intentar portar a terme.

0: al final la dinàmica del grup, que també per això m'ha enganxat, és una dinàmica molt, molt original, i tot intentem aportar tot el que volem. Sempre hi ha llibertat a nivell creatiu, tant a nivell musical com també a nivell estètic. O a nivell
1: la música de Ràdio Caldes,
0: llavors,
1: la fórmula d'aquest estiu.
0: Llavors, a nivell de composició, estiu. Òbviament, l'aire artificial, el primer CD, ara ha concurat per ells dos, més musicalment pel Pablo i a nivell de lletres.

sí. Va conmigo. Claro, aquí en Carlos. Yeah. Come on, baby. Don't

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: fases. Volíem com contextualitzar l'època on estava, on es basava la cançó des del respecte també, i per això volíem triar algun indret, no?, que tingués història, no?, que plasmés la història. I per això vam triar en primera instància les Cruïlles de Mèrica, que està mentida. I allà vam gravar com la primera part del videoclip, no?, que és una part en la qual començo a representar persones que estem del bando de los rojos, òbviament, no?, perquè no pot ser que estiguem cap a l'altra banda. Estem a les trinxeres, va dir... Ara no sé, no sabria dir-te, però... No, perquè...
1: Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
0: Bueno, llavors, tornem al tema. Bueno, per això volíem plasmar una mica el que era el context de les trinxeres i tal. I hi ha una part del videoclip que va aquí, i després hi ha una altra part del videoclip que està centrada en l'actualitat, i aquesta sí que la vam poder gravar. Però al final, en el municipi on ha nascut la banda, no?, que és Caldes. I també parlant d'una mica d'una mica d'això, a part d'aquest indret és molt xulo.

0: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.
1: Pues no el podem desvetllar perquè no el tenim. No, no, no.

Reza los verdugos. Sí, es un mes de bonsa, ¿no?

aquí no de sentir pues la veritat és que ens estem plantejant en com traiem a la llum aquest disc, si ho trobarem com a disc complet o anirem traient cançonetes i al final sí que trobem tot.

pasat. El divendres passat, en tu casa, vale. Que van anar superbé, van venir 500 persones i va ser increïble el concert. Toquem un pub irlandès que es diu The Wild Geese, que és molt

0: Ràdio Caldes, 107.8. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
2: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat, que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalés, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 8:45, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arribaran als 33 graus, mantenint un ambient calorós. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan ens recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com els saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarregava les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, a moment el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un contra l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi? Ep! Què? Què fas? Què fas? Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
1: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Trobaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: No, antena és un receptor. No sé, sí. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No...
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir amb en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa
1: ah,
3: un...
1: sí, home, sí,
3: mira,
1: dispara,
3: fa
1: i
3: un
1: tant.
3: Temps, sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny a Montse Carral, i vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. I jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aqüífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua,
1: sí,
3: perquè més endavant, no sé...
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, bueno, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i a la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta... Així. Jo quan he vist sauris treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori. Que coneixen el territori pam a pam. I que es fixen molt amb el seu voltant. I que saben on hi ha les fonts. I que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi. Que a Catalunya, si punxes, ho has de baixar més o menys, però trobes aigua, eh?
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua. I això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid,
3: sí.
1: No? Sí.
3: Exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat per aquella porositat. I entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. L'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt, eh? Com si haguéssim dit, doncs, dius la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, jo no sé que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya, no estem foradats com un gruier nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que ho diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. I hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final...
3: És la del saurí.
1: Clar, és la més barata.
3: Sempre és la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els sauris. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques i m'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores...
1: Sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua. Evidentment, tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot
4: que en tenien, eh? Però mira, la primera nota de que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster en un llibre que es diu Cosmografia, el 1550. El 1550 hi ha una xilografia que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
5: Ah, molt bé.
4: D'acord? O sigui, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Rerei Metàl·lica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, i, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
5: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de... Sí. Vaig,

0: pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
1: Res
0: però
1: és
0: els
1: geòlegs
0: fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors.
1: Uh-huh.
0: Si vols t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
2: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh? Em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula el Saurís i Alemanya. Pot ser?
2: Sí, en Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
1: Doncs fem una cosa, cosa. Sí. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure com, què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
0: Doncs mira, molt interessant el d'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem.
0: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica.
1: Uh-huh.
0: I ara em diran, veus, per això és el que no te no s'obris.
1: Clar, aquesta, les energies que tu deies, no?
0: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Per
0: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir, si hi ha un cos d'aigua, serà més densa dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat. Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
0: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, no?
0: És tan misèria, sí, sí.
1: Testimonial, allò.
0: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme i fins i tot calor, podria arribar a dir, eh? Magnetisme. L'aigua no és magnètica, eh? L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no queda, no s'atrau.
1: No.
0: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes, polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
1: però igualment, perdona, a simple vista, sí, i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra,
1: sí,
0: que corre
1: filó,
0: tant, si aquest filó... No, és allò, hem d'imaginar roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba, és igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
0: A dins de la roca? Atenció, dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina cara de velocitat els àtoms d'aigua.
0: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare
0: de Déu,
1: clar. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Per posar un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
0: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah, imagina't.
0: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra.
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més

0: gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
1: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
0: Que està, que és porosa i que sí, hi ha l'aigua que està, s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no? Mira, a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
1: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és, mira, agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua. Tu no la veus, tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors o geòlegs, que, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
0: Està clar, perquè és molt imperceptible.
1: Sí.
0: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
2: Ves que, clar, sempre una prèvia és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això. Llavors, dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar entre ells. Altres vegades ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes, o sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem que un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
0: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí, però clar, per carta, de fet és una mica similar ara la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi.
2: Sí.
0: Avorridor, però bueno, en fi. Va, digues.
2: I això, com es deia, acabes molt a Alemanya, i em pensava avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema dels Saurís, perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
0: Fons públics, això?
2: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
0: En fi, bé, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
2: Bueno,
0: tira.
2: No sé, ja en parlarem, no sé. Bueno, un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això dels Saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
0: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
2: Sí. I lamentablement la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
1: La Societat Parapsicològica?
2: Sí.
1: Per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
2: Bé, perquè mira, suposo que passaven per allà i van dir, va, però clar, bueno.
0: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller paraula per paraula.

0: bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, disculpa, Albert, digues, digues.
1: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, si escolta, la societat parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un, vull dir, no sé, gent poc seriosa, això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen del sauris perquè ell i estava a favor, bàsicament.
0: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuïn,
1: sí, sí, sí.
0: Eh?
1: I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé, no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta.
0: Pues bueno, 250.000
1: euros,
0: 250.000 eh?
1: Euros dels anys 80. O sigui,
0: mira.
1: Té, munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
0: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules, eh?
1: Perquè, sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
0: A veure, per on ens, cap on ens porta tot això?
1: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així sí, grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció, i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, va construir al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
0: 500 saurís en un lloc...
1: Sí.
0: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: 500 saurís...
0: Quines dates era això? Ho tens 87,
1: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
0: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
1: mentre
0: això,
1: mentre això passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner
0: amb
1: unes canonades mòbils,
0: i uns senyors allà anar cobrant
1: amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner, i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner, anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
0: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho, i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs aleatòria, no?
1: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
0: Home, s'ho van currar, o sigui, aquí hi ha un... Home, ja que l'he públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
1: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500... Dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes.
0: Ai.
1: I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
0: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
1: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
2: Bueno, mira, va
1: sí, diu, bueno, se'ls queda 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que... jo he vist que funcionen.
0: Funciona.
1: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 sí. Va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43 va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
0: Molt bé. O sigui, de 500...
1: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
0: Passa alguna
1: cosa. Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
0: I clar, no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6.
1: Sí, sí, sí.
0: No? Sí. Ah, sí? I... A veure, anem al tema.
1: I encara arribes a més tristor. Perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
0: Ah, ostres, però...
1: Llavors, clar, la cosa no...
0: Supera l'error estadístic, això.
1: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar... un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
0: i es va enfadar.
1: La frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient, això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz haver portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
0: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
1: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi.
0: Cosa... O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador, veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
1: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Enright li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
0: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
2: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori, van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori que ells no coneixien, i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
0: Bueno, que segurament aquests 6 que deia l'Albert, no? Devien anar una mica sí, per aquí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
2: I tant.
0: Digues, a veure, doncs, què fan?
2: Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
0: A veure, sorprèn.
2: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que deien, vetes entrecomillades,
0: Sí.
2: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli, gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions metàl·liques i de plàstic, és igual, clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions. També, atenció, això ja és una mica, ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és, detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
0: Això, sí. Tresors, eh? Això és el que interessa.
2: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això d'energia vital, poden detectar, poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
0: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve
2: el cap? Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. No estic segur.
0: Està tot allà mateix, eh? O sigui, tot són coses d'energies i...
2: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
0: Sí, alguna vegada,
2: en diríem allò com el Feng Shui.
0: Sí, això, es necessita parlar, però es barreja tot una mica, eh?
2: Sí, són capaços de dir, és que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el Saurí, és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
0: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit,
2: i que està
0: molt
2: respectat.
0: Del territori.
2: Sí, és molt del territori, exacte.
0: Sí.
2: Mira, titulars. La troballa d'un Saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres. Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
0: Una veta d'aigua.
2: Atenció, eh? Catalunya Ràdio. Un Saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant,
0: Déu-n'hi-do.
2: Realment, jo ho recordo perfectament, perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El Saurí era un Saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja a davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
0: Això és quasi d'un line,
2: Sí, tant. Saps què va fer? Més a més, va dir, i a més a més no us cobraré res.
0: Mira'l.
2: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
0: A veure, explica.
2: Que l'aigua no era potable.
0: Ah.
2: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
0: Bueno, però l'aigua la va detectar.
2: Sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
0: A veure.
2: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
0: Ep!
2: Ostres,
0: potser
2: i el mapa és públic,
0: no?
2: I el mapa és públic. A partir d'aquí potser et desmunto una mica el programa, perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona, però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
0: I aquest hi estava?
2: I aquest hi estava.
0: Ah, amic, per tant...
2: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el foradessin en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant,
0: la
2: és
0: gent,
2: sorprenent que
0: comú,
2: vingui un senyor...
0: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
2: Sí,
0: no?
2: Per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i digui, si forades 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
0: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
2: Calla, que em guanyaré la vida així.
0: Oh,
2: una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobre i si no te la trobo no.
0: Bueno, clar, doncs això sembla un és,
2: no? És un és, però potser és una mica atzarós. fem servir l'atzar, és a dir, forada, perquè sé que a Catalunya hi ha aigua. Ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui, has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
0: Sí, sí, sí.
2: I diversos cossos, en trobes una a 50, l'altra el trobes a 300 i l'altra a 1.500. Però la trobes.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
2: Sí, sí, sí.
0: Escolta,
2: sí.
0: Albert, els alemanys no hi van tornar, no van tornar a provar.
1: Quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No, no, no he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar... Sí, sí, va eliminar el tema. Després d'allò, apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, i també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Betz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
0: Bueno, sí, sí. En fi, no sé. Jordi, digues... És interessant que hi posem aquesta visió històrica recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui, però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no? Continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix...
2: Exacte.
0: Que coneix els boscos, coneix els camps, coneix... No? I per sí, tant, sí. Doncs... bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
2: I la gent que l'ha... Sí, la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, sí, no, és que no ho dubto.
0: Clar,
2: ja ho he explicat, perquè no ho dubto. Sí, sí.
0: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
2: Exactament.
0: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, bueno, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador... conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorró. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo, com analfabet complet en el tema, ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
0: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
0: Ja hi som.
3: Bueno...
1: No, s'ha de posar sobre la taula, això.
0: És que...
2: Sí.
0: No tenim tot el dia, tu ens has d'explicar això teu, Va, tira.
3: Doncs jo avui us portaré... Una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Clipps Simms Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem a la Terra. No, no. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
0: Físicament, no?
3: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
0: Home, clar que sí. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
3: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana anomenada Els Focs. Va fracassar i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees, i el 10 d'abril...
0: Inventar coses?
3: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
0: A pensar.
3: Ell mentre anava allà...
0: A teoritzar.
3: Sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia. Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clip Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
2: Un tipus d'estil, no?
3: D'aquest. De gent així...
1: Sí, bueno, només diré que inclou...
0: Un dia ens ho expliques.
1: Inclou cucs i velletes. Un altre dia en parlem.
0: Fem una secció un dia.
3: Doncs en aquest senyor... No, aquest senyor, bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... Bàsicament, una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però, clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
0: Que, bueno... No, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro que, no?
3: Sí.
0: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió, aquest senyor?
3: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no ho sé. Però bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va... Això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
0: No falla mai, sempre hi ha gent
2: que
0: ha d'anar a l'aventura.
3: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí. No me'ls donen.
0: Doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
3: Clar, tu dius que hi ha un forat que allà hi ha un forat que et porta al centre de la Terra, i segurament...
0: Sí. Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que... No és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell li feia gràcia que fos així, i ja està. Va dir, declaro que és així. Au, ja està. Sí. Perquè, no sé...
3: És la seva il·lusió.
0: La seva il·lusió.
3: Però la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè clar, un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor. Perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
0: era
3: els...
0: Tintín, diguem.
3: Sí, el Tintín americà, diguem, sí.
0: Sí.
3: Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No, el Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
0: Oh,
3: i
0: vaja.
3: I clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra, doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquest pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe, i ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra
0: un
3: terra,
0: no?
3: Un predicador, sí, exacte, per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre, bàsicament com un color, no? Uns colonos, i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
0: Sí.
3: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia, doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum, i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
1: Sí, no té cap falla. Té.
0: Molt lògic, absolutament, sí, és inapel·lable.
3: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no, és que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
1: Sí.
2: Clar.
3: I...
0: Tot quadra, eh?
3: Home, i també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Que aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa.
3: Deien que eren respiracions del planeta.
1: Ara
3: la Terra respirava.
1: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
3: Suposo que el Terra...
2: Si tu...
3: O sigui, el volcà expira... No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era... No era ciència ni de res, era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir a l'any 1829, i clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
0: no,
3: que...
0: No, perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
3: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
0: Correcte, està claríssim. Digues.
3: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè el senyor, aquell boig que tenen allà,
0: ja saber. Ja seria el Pol, sí.
3: Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona, d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Sí, perquè un escriptor francès, anomenat Jules Verne, va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per alguna cosa, de crear un llibre.
1: Home, no sé, i amb una meravellosa adaptació de Jan,
3: de ciència-ficció, podem dir, moderna.
0: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat. Per tant, mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
3: Win-win.
0: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
0: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves... encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La ràdio que parla de tu. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
3: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
2: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat, que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalés, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 9:45, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams: el carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya, i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal, també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi caldari. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa, i és que el jove calderí ha finalitzat el Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits, aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un Campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada, amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arriben als 33 graus, mantenint un ambient calorós.

0: anava del Magre, jo si t'he fet bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que cas és, jo us recomanaria que si mai fos servir ChatGPT, jo no m'hi curso del sistema d'aquests intel·ligència artificial generativa, no posem els documents comprometedors, els dades personals, la vostra adreça, els vostres noms, si ho utilitzo per feina, per servir un servei d'anonimització, que el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
1: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
0: Si jo en GPT, en general, jo en GPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent-se arribar per aprendre, és bo. Jo que dir-li al GPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i doni les fonts d'informació, i jo les vaig a comprovar, i miro que les fonts són les fiables, i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, quan se'm diuen que fes un treball de dues pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya, i això li faig fer al GPT, i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser no veurà l'assignatura, però no hi ha res més. I un problema el tenim quan avaluem. A mi, jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un caire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, que no pas demanar un treball que no l'envien al model, perquè això no té cap validesa. No per res, perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya, perquè ja n'hi ha, i segurament de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui els continguts. La finalitat no és que ens faci els treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
1: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Què us ha semblat?
3: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui l'hem jugat encara, Laura.
2: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, o sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món mira per aquí. És a dir, qui més informació tindrà serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
3: Estratègia.
2: Exacte. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
4: Som-hi. Això sembla un escape room de mates.
3: Som-hi.
2: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com a veure que meu està on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
4: Doncs dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
2: Vale.

0: pares, com que podries incloure que són els pares, els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, ah, potser és una trampa, és com si fossin dos famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dos parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, ah, vale, potser és que són sis persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
1: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
0: Què vols dir, això?
1: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
0: Ah, molt bona.
1: Perquè
0: vale.
1: És avi.
0: Ja sé per on vas.
1: Avi, no?
0: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són tres persones, però en realitat d'aquestes tres persones, dos són pares...
2: I dos són
0: i dos
2: fills.
0: Són fills.
2: Sí, sí, vale. Està bé.
0: Doncs mira, aquests, i llavors així només en tres persones, i com que han collit cinc cada un, doncs
2: fins
0: a
2: bolets.
0: Fins a bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No, no tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li tres peus al gat, però bueno, és xulo pensar així, és, en el fons és com un joc.
1: Tres peus al gat, aquí hi ha algun repte de mates amagat.
0: Ja, és una expressió de nombres que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le que ara me'n vaig de guió, però que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua, i feien buscar els nens expressions de, en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres. Per exemple, buscar-li tres peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps? Hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres i...
2: No?
0: Sí. Vale, llavors, tornem.
2: Nou repte?
0: Nou repte, va. A veure aquest... En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
1: Les ciències fan mal a la vista.
2: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiar han acabat tots patint miopia.
0: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
2: Sí.
0: Però no, no, tampoc va per aquí. Però... I si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia...
2: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
0: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades...
2: La mostra.
0: Et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal. Perquè, clar, tothom que surt per la porta, en teoria, li agrada aquella música. Saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
2: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
0: Exacte. Vale.
1: I ara on de meu va? Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
0: A veure.
1: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes i 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200. Però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
2: Clarament l'A, no?
0: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent, i en l'altre 30 de 200 és com un 15%.
1: Exacte.
0: Però clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusió.

0: però si només ho mires en una promoció, clar, aquells quatre, pot ser que per casualitat siguin quatre que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells quatre trauran bones notes igualment.
1: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
0: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu, serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal. I és com, no és tan fiable. Llavors, i aquí hi ha moltes mesures que mesuren això, com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi. I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir.
1: Contrastem les dades.
0: Exacte.
1: Qüestionem-ho tot, periodisme.
0: Tot això és important anar-ho entenent.
2: I ampliar la mostra és l'única manera de estar segurs que és un bon estudi?
0: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lència, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10, i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10, i sempre em dona els voltants de 40. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades, i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
1: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
0: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
2: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
0: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xuquen constantment contra les roques, aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i per tant no se'ls mengen, i per tant no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura, perquè també si anés canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què. I totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent.
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes, i a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven només i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa,
0: que algun
1: no?
0: bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I, no, i passava el temps i van començar a créixer i a reproduir-se, i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre posar, en comptes de posar les persones, posant càmeres, i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'alguna cosa. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven. I clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven. I de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, lo del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com és que no puc trobar solucions, i aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució, bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar, val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis, i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important
1: el pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és, com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat. T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
3: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
4: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
5: Hola, Anna.
6: Hola, Àlex.
5: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
6: Va, sí, va, comencem.
4: Museu Particular.
5: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
6: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
5: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan, o com a mínim quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina, per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper,
6: que
5: doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
6: Sí, una mica com ara, realment, no?
5: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
6: Sí, sí, i tant, per suposat, vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
5: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
6: Ah, sí?
5: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanquí.
6: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
5: És català i és molt blanquí, mal tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
6: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
5: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Mhm. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
6: Això em sona haver-ho vist.
5: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material...
6: la màquina, eh?
5: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic, i el que està fent és això, està fent doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer, s'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna a Montblanc perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
6: La de mosques, clar.
5: Què puc fer? Xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, tu dic tal qual, la fabricación con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
6: Que això serien les cortines de cadenetes.
5: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i amb diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folk, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957 patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a l'intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió, passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus,
6: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
7: Sí, en aquest cas sí, i la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
6: Uau, brutal, eh? Quina història. Trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickmann. Bàsicament, el Daniel Stickmann és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickmann va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
1: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
1: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes amb aquestes cortines,
0: sí, sí.
1: Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia, jo no soc montblanquina.
1: Sí, ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Mm. Ja te n'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li ha fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret, i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer, el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena, és a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale, pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor? Ho dic bé?
1: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
1: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, és una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
1: És un sí però no.
0: És un sí, sí però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
1: Sí, al final, sí, cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
1: dir, es poden
0: sí.
1: imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina fa molta impressió perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses en el segell, no? És quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
1: Aquest sí, però no.
0: Que et vaig a riure i ja sabria com em deixaries anar alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Barba de Rei tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
1: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés
0: una altra.
1: Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
1: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Quasi que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós.
2: Yeah. Bad girl.
3: Yeah.

0: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar, el primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient "La cadena le brilló en l'oscuro", i després a Tokicha una mica més tard li contesta dient "te brilla la cadena i a mi me brillen los grills", que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat, em diràs, què fas, no m'ho van guiar, estàs bé, Ale?
1: Estic expectant de l'explicació.
0: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de l'Abat Guial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari, que ara, clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com l'Abat Guial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
1: Em sembla meravellosa, no hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
0: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
2: dono, ni una cosa ni l'altra.
1: O sigui, el viatge d'anada i de tornada,
3: jo vés al bar.
1: Vés a la demanar que et fa tinc fora jo a la ràdio.
4: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom. Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
7: 62.480.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
11: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en dos trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 5.000 vehicles diaris del centre urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com va explicar divendres passat durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
12: Aquest és un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
11: El projecte es completarà amb la variant de Sentmenat que es començarà a construir el 2029. L'estació d'autobusos de Caldes s'ha reobert amb incidències després de l'anunci del passat divendres per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. L'estació d'autobusos no ha quedat operativa a primera hora del matí. Segons Segalés, l'estrena de l'equipament ha quedat inoperativa fins a 9:15, tot degut a una incidència que no han aclarit. Ara mateix ja funciona amb normalitat. Comença la tercera fase de l'asfaltat del polígon de la Borda. Des d'avui dilluns i fins divendres 31 de juliol, els treballs afectaran els següents trams. El carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del carrer Garraf i l'inicial del carrer Cerdanya i un tram del carrer Cerdanya proper a la Cruïlla amb el carrer Barcelonès. Un cop acabada cada una de les fases, s'iniciarà la pintura viària dels trams asfaltats. El projecte preveu senyalització viària vertical i horitzontal també en trams no asfaltats, la qual es farà paulatinament un cop acabades les feines de l'asfaltat. Això provocarà afectacions a la circulació dels trams afectats. Caldes és un dels 117 municipis que han passat projectes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Prop d'un 50% de municipis ja s'havien presentat a la primera convocatòria, com és el cas de Caldes. Els barris del municipi que es veuen reforçats per aquesta iniciativa són el Bugarai, la Bolera i l'Ametller. Certifiquen així que els municipis que més projectes han presentat són els que tenen entre 20.000 i 5.000 habitants, gairebé un 38% en el que es troba el municipi calderí. Des de la Generalitat consideren que és un encert recuperar la iniciativa per oferir oportunitats als barris on les persones viuen el seu dia a dia. El jugador del club hoquei Caldes, Aleix Sanón, és subcampió d'Europa i és que el jove calderí ha finalitzat el campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola després d'una intensa setmana a Portugal. Després de 5 partits aquest dissabte va arribar a la final envers la selecció anfitriona. Un partit molt parell que va acabar amb 3-2 a favor dels locals. El jugador de Caldes no ha pogut mossegar l'or, però finalitza un campionat d'Europa sub-17 amb un total de 4 gols i una bona experiència viscuda amb només 16 anys. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i assolellada amb alguns intervals de núvols durant el matí i de nou a l'última hora de la tarda, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 27 graus de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient càlid al llarg de tot el dia. De cara a demà es preveu una jornada encara més assolellada amb domini del sol durant bona part del dia i alguns núvols baixos a primera hora i última hora sense precipitacions. Les temperatures pujaran lleugerament amb màximes que arriben en els 33 graus mantenint un ambient calorós. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. I'm a

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

0: Barça!
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: save the world.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.